de Moçambique e de Kumupa, Mavericater Ondimi Oxindau. Rádio Moçambique, Irikumupa, Mavericater Ondimi Oxindau.